L'IPAMA Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés, número 41 de Ripoll, us ofereix una nova hora d'èxits.

0: vagis on vagis, siguis on siguis, porta el Ripollès FM al teu mòbil.
1: RipollèsFM.cat.
2: Tant de bo que m'esperis a Escorial.

0: Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
1: Hola, què tal, amics? Bon estiu i benvinguts una setmana més a Església Viva. A partir d'avui incorporem la secció Música sense complexos, que cada setmana, aquest mes d'agost, ens apropa a l'actualitat musical cristiana arreu del món. Benvinguts.
2: Unes lletres d'estiu. Pensaments i reflexions per aquest mes d'agost.
1: Avui ens acompanya Miquel Àngel Ferrés, rector de les parròquies de Figueres. Bon dia.
3: Bon dia. Les vacances d'estiu són una oportunitat per recuperar forces, per gaudir de la família, per passar més estones amb els amics. Hi ha persones que aprofiten per viatjar, per conèixer nous indrets. Altres prefereixen quedar-se a prop de casa. Pels cristians, però, les vacances són molt més que temps lliure. També són una oportunitat per créixer en la fe i en l'amor als altres. També podem participar en celebracions i moments de pregària,

l'estiu és un bon moment per llegir l'Evangeli amb calma. La pregària ens ajuda a viure amb més esperança, amb més generositat. Però també hi ha temps de petits gestos, que fets amb amor tenen molt de valor. Podem dedicar més temps a ajudar persones que ho necessiten. A l'estiu potser podem cuidar millor la nostra família, començant pels que tenim a la vora. Escoltar la parella, els fills, els avis, és una manera d'estimar-los. Jugar amb els petits també és un acte de servei. Compartir el nostre temps. Això ja fa present l'amor de Déu. Un somriure, una paraula amable, poden canviar el dia d'una persona. Els cristians estem cridats a donar exemple amb les nostres actituds. No cal fer grans gestes per viure l'Evangeli. Potser tenim un veí gran que viu sol. Una visita o una conversa poden alegrar-li el dia. També ens podem oferir per acompanyar-lo a fer algun encàrrec. Hi ha famílies que passen dificultats econòmiques i de tot tipus. Gent que necessita recursos materials, però també gent pobra de relacions humanes, d'amistats, d'algú que els faci sentir vivents. No hi ha res més trist que no ser ningú per ningú. L'estiu també pot ser un bon moment per establir relacions amb persones que fa temps que no veus o que has perdut de vista, o per què no, persones en qui potser t'has enfadat i potser és hora de ser madurs i perdonar-se i fer les paus. També pot ser l'ocasió d'anar a visitar aquella persona malalta, que agrairà molt la nostra visita, perquè durant el curs sempre tenim l'excusa de la feina o de les coses urgents que no ens deixen temps per les coses importants. També les parròquies solen organitzar casals, activitats de colònies, convivències pels infants i joves. Aquest contacte amb la natura, lluny de les pantalles i comoditats, poden deixar una empremta positiva per tota la vida en la joventut. La natura ens recorda la bellesa de la creació de Déu. Per això hem de respectar el medi ambient. No embrutar platges ni boscos. És una manera de ser responsables. En definitiva, que les vacances siguin un regal que ens ajudi a estimar més. I descobrirem que servir als altres és una de les millors maneres de viure l'estiu.

0: cada setmana per aquesta emissora Església Viva.
1: L'amic Rafael Corbí ens porta cada setmana d'aquest estiu als cims de Catalunya, i en especial els de la diòcesi de Girona. A veure avui on ens porta en Rafael. Quan vulguis, Rafael.
2: Anem de Bellnou cap a la muntanya, amb un altre dels espais que dediquem als cims de casa nostra, dins aquest projecte que es diu Cims de Catalunya. Però nosaltres, amb aquest mini-espai, ens en dediquem a aprofundir en les muntanyes que fan via cap a casa nostra. I, per tant, d'aquestes en parlem. Avui us recomano un petit cim, moltes vegades desconegut, oblidat, que no en fem ni cas. És una muntanya que es troba al Bons, al Baix Empordà, i a Viladamat, a l'Alt Empordà. Es diu el Puig Segalà. Una muntanya de 175 metres d'alçada que ens acompanya i que ens aporta, doncs, una referència magnífica, perquè té una vista esplèndida. Possiblement és un cim menys tingut a causa de la seva petita alçària i escassa prominència, però la ubicació, ancorat als límits de les comarques del Baix i l'Alt Empordà, converteixen aquest cim en un increïble mirador, obert sobretot a aquesta darrera comarca i també al Pirineu, amb el Canigó com a principal reclam. Tal com diuen els amics de reptes muntanyencs, en direcció al mar, el massís del Montgrí impedeix la vista, però la badia de Roses llueix imponent des de l'escala fins al Cap de Creus. Cap al sud s'alvira el massís del Montseny i més a prop la muntanya de Rocacorba. Si us agrada fer muntanya amb la família, aquest cim hi ha de figurar a la vostra llista d'objectius. Tant si el que els acompanyen són mainada com si són caminants inexperts, arribar al cim no els suposarà cap problema, sobretot si l'ascens es planteja des de la població de Garrigoles, tal com es proposa en multitud d'ocasions, tot i que també hi ha moltes més sortides que es poden comentar. Dansa, ma filla. De fet, tant podríem parlar del cim com podríem parlar del mirador, mirador del Puig Segalà. Entremig d'aquesta zona preciosa del Bons, Garrigoles, la Tallada d'Empordà, Viladamat, i un dels trets distintius de la serralada que s'estén des del nord, al municipi de Ventalló, fins al sud, al terme de la Tallada. Així en parlàvem, als cims de Catalunya, d'aquest cim, del Puig Segalà. El Puig, el cim que recomanem avui. Molt bon dia a tothom. Avui hem pujat fins al Puig Segalà, un modest cim de 177 metres, però que domina aquesta plana del rerepaís de l'Alt Empordà i del Baix Empordà. Hem pujat des de la banda del Bons, passant per l'ermita de Sant Grau, i des d'aquí dalt, doncs, veiem el Baix Ter, veiem el castell del Montgrí, a darrere Rocamaura i el poble del Bons, i també tot el que és la zona litoral de Cala Mongol, l'Escala, Sant Pere Pescador, amb el Golf de Roses al fons. Aquí a sota tenim en Viladamat també. És una preciositat de cim, perquè aquí, a la zona de l'Empordà, qualsevol cim te fa un mirador esplèndid. Amb la Duna, en Bruix, la Mercè, bon dia, i el rerepaís, que també és preciós, des de Vilopriu, Sant Mori i tota aquesta zona. El Puig Segalà, que us recomano, es pot fer en bicicleta, es pot fer a peu tranquil·lament, perquè és un cim fàcil d'aconseguir. Adéu-siau!
3: I veig passar la gent.
2: Doncs d'aquesta manera hem fet una mica de muntanya a prop de la mar, o com diuen els pops, amb aquesta cançó Mar i Muntanya. Moltes gràcies i tornem ben aviat al vostre costat amb un altre repte dels cims de Catalunya.

0: Aquest estiu aquí en el nostre programa de ràdio tenim aquesta secció d'estiu que es diu Esperit i Esport, que ens porta la Carme Panella, delegada d'ensenyament i professora de secundària de Sant Josep de Sant Feliu de Guíxols. Els valors de l'esport amb nosaltres. Carme, bon estiu, bon dia.
1: Bon estiu i bon dia.
0: Quan vulguis.
1: Doncs sí, avui parlarem amb una xiqueta de 8 anys a punt de fer-ne 9, que es diu Ariadna i és de Santa Cristina d'Aro, i que està fent un casal d'esports. I amb ella introduirem un tema cabdal per a nosaltres, que és l'esport de base com a eina d'educació integral i, per tant, també de transmissió de valors. I al llarg de l'entrevista veurem que ella mateixa ens dona pistes sobre aquest tema. Hola, ens pots dir el teu nom, sisplau?
2: Ariadna Gatsvinyes.
1: I quants anys tens, Ariadna?
2: Tinc 8 anys, gairebé 9, perquè els faig el 26 d'agost.
1: Molt bé, doncs felicitats d'en Tubi. I escolta'm, i a quina escola vas i quin curs començaràs aquest setembre?
2: Vaig a l'Escola Pedret a Santa Cristina d'Aro i començaré 4 de primària.
1: Fantàstic. I quan estàs a l'escola, què és el que t'agrada més fer?
2: M'agrada la plàstica i l'art.
1: I fora de l'escola també fas alguna activitat més?
2: Sí, vaig a classes de piano i anglès.
0: Carme, què fa que l'esport sigui tan positiu en aquesta educació integral i en valors?
1: Hi ha de petits petits, i això ens ho subratllava el Papa Francesc en el seu moment, que la competitivitat és bona sempre i quan salvaguardi la dimensió lúdica. És a dir, nosaltres podem anar introduint els infants en l'esport jugant, i a poc han d'anar aprenent a distingir el que és l'esport i el del joc. I això és quan incloem les normes. Aquests infants que comencen amb un casal o comencen l'esport a l'escola es van introduint en el món de la competició, però sense abandonar tot el que és l'aspecte lúdic. I és important aquest aspecte tant en l'esport de base com després també el podem trobar en el món de l'esport amateur. És a dir, divertir-se respectant unes normes.
0: I per què és important, doncs, que l'infant aprengui a respectar les normes?
1: Per una triple dimensió de l'esport de base i posterior. Dimensió lúdica, la competitiva i la corporal. És a dir, nosaltres podem fer esport i, per tant, desenvolupem la salut física, però jugant. I alhora aprenem a respectar unes normes que ens portarà a ser competitius sempre des del respecte. I a l'edat dels infants com l'Ariadna, evidentment, l'esport continua sent jugable, però alhora aquest aspecte lúdic també introdueix un tema de respecte per les normes i la seriositat de les regles de joc. Si escoltem atentament el que ens explica l'Ariadna sobre el casal d'estiu, veurem que això ja se'ls ha transmès. A base de tota una sèrie d'esports que ell ens explica que ha practicat, també ens explica que ha après unes determinades coses tècniques d'aquests esports, però també la pràctica en grup, i això és important.
2: Nosaltres fem esports, però també fem jocs i algunes activitats que en aquest casal en diem físic.
1: Quins són aquests esports que practiques en el casal?
2: Fem tennis, handball, pàdel i també futbol, hoquei i minigolf.
1: Batu a l'olla, això se'n diu un casal poliesportiu, de molts esports. I de tots aquests esports que fas i practiques, n'hi ha algun que t'agradi més que els altres? I per què? Explica'ns-ho.
2: A mi m'agrada el tennis, el pàdel i el minigolf. M'agrada el tennis perquè has de fer posicions i perquè quan bota la pilota has de picar-la bé, tant amb cap a la dreta o cap a l'esquerra. Des de l'esquerra i amb el pàdel passa una cosa semblant. I el minigolf perquè m'agrada tirar amb l'estic i procurar que la pilota arribi al forat. Aquest esport els practiquem en grups de 3 o de 5 persones.
1: Cal tenir present que en aquestes edats, ja ho hem dit, s'ha de gaudir de l'esport. I d'això n'han de tenir sobretot cura les famílies, de no introduir de forma exagerada aspectes competitius massa aviat. Per això és bonic escoltar l'Ariadna quan es parla de que gaudeix tant dels esports que ha practicat el casal com d'algun altre esport, com per exemple l'esquí. I la veritat és que la manera que té l'Ariadna d'explicar-nos com esquia i de per què li agrada esquiar té fins i tot un petit moment poètic. Escoltem-la.
2: Jo vaig esquiar a la Vall d'Aran amb la meva família. M'agrada esquiar perquè m'agrada lliscar amb els esquís. M'agraden les baixades perquè quan llisco amb els esquís, perquè és com tirar-se per un tobogan només que dreta de peus.
0: Carme, de tot el que ens ha explicat ara l'Ariadna i del que sabem que practiquen els infants en l'esport de base, en quins aspectes ens podríem quedar?
1: Jo crec que en tot el que se'ls ensenya en l'esport de base, i ja dic, això inclou un casal d'estiu com el de l'Ariadna, els esports que es practiquen a l'escola, els esports de base que es practiquen en els clubs, hi ha un tema que podríem resumir en una frase: s'ha de saber fer i s'ha de saber estar. És a dir, la mainada com l'Ariadna continuen practicant esport, evidentment que en un moment determinat s'hauran de decantar per un esport o un altre. Molta mainada s'acaba decantant pel món del futbol, però n'hi ha altres que faran bàsquet, tennis o, com veurem més endavant, pàdel. Aleshores, si continuen practicant un o dos esports en concret, hauran d'aprendre a saber estar, hauran de saber guanyar i hauran de saber perdre. No n'hi ha prou amb saber gestionar bé les tècniques, les tàctiques. Hauran de saber estar, i això inclou una actitud positiva davant doncs, la competició. Hauran de tenir paciència amb el company quan aquell no tingui el dia. Hauran d'aprendre a refer-se ells mateixos quan hauran tingut un mal moment. Hauran de saber respectar els àrbits i els rivals. En definitiva, hauran d'anar interioritzant el valor del respecte, respectar les normes, qui les aplica, l'equip, i respectar el contrincant. I és així com l'esport esdevé escola de vida i escola de valors. I és en l'edat com la xiqueta aquesta, l'Ariadna, ni que sigui en un casal d'estiu, on tot pot començar i on tot es comença a aprendre. I ella mateixa ens ho va explicar d'aquesta manera.
2: Una cosa que ens han dit molts cops és aprendre a guanyar i a perdre. Perquè a vegades alguns que perden s'enfaden. I no es tracta d'enfadar-se, es tracta d'estar content perquè potser la propera vegada sí que guanyes. O sí. També ens diuen que si el company no ho fa bé i tu sí, només cal que pensis que la propera vegada la pilota la tirarà millor.
1: Tal com ens deia l'Ariadna, aprendre a guanyar i aprendre a perdre. Vet aquí com l'esport, practicat a partir de joc i des de ben petits, pot esdevenir escola de vida i escola de valors. És interessant veure com en una etapa posterior, l'adolescent, el que ja s'està especialitzant en un esport en concret, pot mantenir aquest procés d'aprenentatge i de maduració personal, i és el que intentarem doncs, esbrinar amb la conversa que vam tenir en Lluc, que és un jove empordanès expert en l'esport del pàdel.
0: Això serà la setmana que ve, Carme. T'esperem i que tinguis un molt bon estiu. T'esperem la propera setmana aquí en aquesta secció Esperit i Esport. Gràcies.
1: Que així sigui, adéu.
3: Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.

0: Durant tot aquest mes d'agost tindrem aquesta secció que habitualment durant tota la temporada d'hivern doncs la podem escoltar un cop al mes. És el Música Sense Complexos que ens presenta en Xavier Roca amb les darreres novetats musicals cristianes arreu del món. Benvingut, Xavier, bon estiu.
1: Què tal? Igualment, bon estiu.
0: Gràcies per estar amb nosaltres i bé, bon estiu amb música cristiana, que això és el que ens interessa, per totes les emissores que emeten aquest programa de ràdio. Quan vulguis, gràcies, Xavier.
1: Doncs sí, avui a Música Sense Complexos us porto un nom ben destacat de la música cristiana actual. És Brandon Lake, cantautor nord-americà, guanyador de diversos premis i autor d'algunes de les cançons més interpretades arreu del món en l'àmbit del worship. S'ha convertit, de fet, en una de les veus més influents de la nova generació de música cristiana. La cançó que escoltarem avui es diu That Who I Praise, que podríem traduir com Aquest és a qui jo llou. És una cançó plena d'energia i optimisme. Brandon Lake hi va recordant diferents personatges de la Bíblia, el Déu de Moisès, de David, de Maria Magdalena, de Pere, amb l'objectiu de recordar-nos una idea molt senzilla. El Déu que va actuar en les seves vides continua sent el mateix avui. Sovint pensem, de fet, que els grans miracles o grans experiències de fe pertanyen a altres temps, però aquesta cançó convida a mirar la nostra pròpia vida i a descobrir que Déu continua obrint camins, donant esperança i fent noves totes les coses. Musicalment és una explosió d'alegria, barreja el pop-rock actual amb el gospel i el worship, amb un ritme que convida a cantar des del primer moment. Així doncs, si avui necessiteu una bona dosi d'optimisme i un recordatori que Déu continua actuant en la història, aquesta cançó és per vosaltres. I wanna dance like David, I wanna faith like Paul, I wanna sing like Silas tearing down the prison walls, I wanna face that fire, it won't burn me though. God's got my back. Let's do it. Hey!

0: Església viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
1: Aquest diumenge dia 9, ofici de festa major i confirmacions a Espinavessa. Serà a 3:15 del matí a l'església parroquial. Presidirà el nostre bisbe Octavi amb acompanyament musical de veus empordaneses. També és l'ofici de festa major a Queixàs. A les 12 del migdia, missa a l'església, presidit pel nostre bisbe. També serà acompanyat per les veus empordaneses. I també aquest diumenge, missa al santuari de Rocacorba, a 1:15 del migdia. Aquest proper dilluns, festa de Sant Llorenç de Sous, missa a les 12 del migdia a la sala capitular del monestir. Acompanyament musical a l'orgue del mestre Pere Puig amb la veu de Carme Castelló. En acabar, repartiment de panets beneïts, dinar de germanor al restaurant del santuari de la Mare de Déu del Món. Dissabte que ve, dia 15 d'agost, missa i inauguració de la portalada de l'església de Sant Martí Vell. A 2:15 del matí presidirà el nostre bisbe. També el nostre bisbe presidirà la missa de l'Assumpció de la Mare de Déu a Vilabertran, a les 12 del migdia. Des d'aquí vagi una forta salutació també a totes les persones que ens escolten a través d'internet. Ja sabeu que si aquest estiu doncs marxeu de la vostra població, podeu escoltar des de qualsevol lloc a través de la pàgina web del Bisbat de Girona, Església Viva. Moltes gràcies, bon estiu a tots.
0: Això és Església Viva, mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.

0: La col·lecció biogràfica Sants i Santes, editada pel Centre de Pastoral Litúrgica CPL i dirigida per mossèn Martiria Brugada, ha incorporat recentment tres nous volums escrits per autors vinculats al Bisbat de Girona. Mossèn Josep Casellas és l'autor de la biografia de Santa Joana de Chantal. El salesià Josep Camproví ha dedicat el seu llibre a la beata Laura Vicuña. I el periodista de l'Oficina de Comunicació del Bisbat de Girona, un servidor, Àngel Rodríguez, signa el volum dedicat a Sant Carles Acutis, el jove que s'ha convertit en un referent de fe per a les noves generacions. Trobareu aquests i altres publicacions a la llibreria diocesana Casa Carles de Girona i també podeu adquirir aquests volums biogràfics a través de la pàgina web del Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona, el CPL.
1: Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.

0: Anem tot seguit d'escoltar quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge, dia 9 d'agost. Amb nosaltres, la Marga Gonzalvo, que és professora de religió. Benvinguda, Marga. Què tal?
1: Hola, bones, molt bé.
0: Molt bé, quan vulguis.
1: Mateu 14, 22, 33. Jesús acomiada a la gent i puja tot sol a la muntanya a pregar. Importància de la pregària. Necessitat de dialogar amb Déu. Mentre prega, els deixebles naveguen amb un fort vent. Pregunta't, on és Jesús en aquesta situació? Aprendrem a mirar la grandesa de l'amor de Déu i oblidar el nostre problema. Considera la pobresa i la humilitat de Crist, que tria caminar sobre les nostres aigües tèrboles per salvar-nos. Per Santa Clara, al segle XII-XIII, les dificultats no s'han d'evitar, s'han d'afrontar mirant l'Evangeli. Jesús ens crida a sortir de les nostres seguretats i confiar. Tenim la persona que fa miracles, no li demanaries? Un sant actual diu, si tens presència de Déu, per damunt de la tempesta brillarà sempre el sol i per sota de l'onatge tumultuós regnaran en la teva ànima la calma.
0: I fins aquí a Església Viva.
2: Són les 8.

0: És l'hora. Aquí comença el compàs de la sardana. Sardanes, agenda, peticions, tot el que envolta el món sardanista a Ripollès FM. Aquí comença el compàs de la sardana amb Lluís Rigat.
1: Bon dia, sardanistes. Avui, durant aquesta primera hora, escoltarem sardanes de Manel Sederra i Puigferrer per la Cobla Principal de la Bisbal. Començarem amb la sardana Mariona i Magda.

L'agenda d'aquesta setmana trobem per avui diumenge dia 9 a Sant Feliu de Pallerols els arbres d'en Casals aplec al matí a les 12 i a la tarda a les 4 amb les cobles Ciutat de Girona, la principal del Llobregat i la principal d'Olot. A Castelló d'Empúries, a la plaça dels Homes, ballada a 6:15 de la tarda amb la cobla la principal de la Bisbal. A Bescanó, al pavelló, ballada a les 6 de la tarda amb la cobla Meravella. Sant Joan de les Abadeses, al passeig del Comte Gifré, ballada a les 6 de la tarda amb la cobla Foment del Montgrí. A Olost, a la plaça de l'Església, ballada a 6:45 de la tarda amb la cobla Canigó. A Mollà, al parc municipal Francesc Vinyes, ballada a les 7 de la tarda amb la cobla Jovenívola de Sabadell. A la Seu d'Urgell, a la plaça del Camp del Codina, ballada a 7:45 de la tarda amb la cobla Bellpuig Cobla. A Blanes, al banc dels músics, ballada a 7:45 de la tarda amb la cobla Vila de la Jonquera. A Palamós, al passeig del mar, concert a 8:00 de la tarda amb una formació específica per aquesta activitat. I també a 8:00, a la mateixa hora, al passeig del mar, ballada amb la cobla de dones. A Calonge i Sant Antoni, a la plaça Catalunya, ballada a 10:00 de la nit amb la cobla Foment del Montgrí. A Llançà, a la Casa de Cultura, concert a 10:00 de la nit amb la cobla Ciutat de Girona. Per dilluns dia 10, a Sant Feliu de Buixalleu, ballada a 12:45 del matí amb la cobla La Principal de Porqueres. A Das, a la plaça de l'Ajuntament, ballada a 12:00 del matí amb la cobla Foment del Montgrí. A Maçanet de la Selva, a la plaça de l'Església, ballada a 6:15 de la tarda amb la cobla La Salvatana. A Santa Coloma de Farners, a la plaça de Farners, ballada a 10:00 de la nit amb la cobla La Flama de Farners. Per dimarts dia 11, a Das, a la plaça de l'Ajuntament, ballada a 12:00 del matí amb la cobla La Principal de Banyoles. A Santa Susana, a la plaça Catalunya, ballada a 6:00 de la tarda amb la cobla Montgrins. A Molló, al poliesportiu, ballada a 6:00 de la tarda amb la cobla La Principal de Banyoles. A Llafranc, al pont de la Riera, ballada a 7:00 de la tarda amb la cobla La Flama de Farners. A Torroella de Montgrí, a la plaça de la Vila, ballada a 7:45 de la tarda amb la cobla Vila de la Jonquera. A Puigcerdà, a la plaça dels Herois, ballada a 10:00 de la nit amb la cobla Berga Jove. Per dimecres dia 12, a Ceba, als Jardins dels Horts, ballada a 6:45 de la tarda amb la cobla La Principal de la Bisbal. A Hostalric, a Can Llança, ballada a 9:45 del vespre amb la cobla Baix Empordà. A Palamós, al passeig del mar, ballada a 9:45 del vespre amb la cobla Vila de la Jonquera. A Castelló d'Empúries, a la plaça dels Homes,

ballada a les 10 de la nit amb la Cobla Marinada. A l'Escala, a la plaça de l'Univers, ballada a les 10 de la nit amb la Cobla Foment del Montgrí. A Tossa de Mar, al Passeig del Mar, ballada a les 10 de la nit amb la Cobla Ciutat de Girona. Per dijous dia 13, a Amer, a la plaça de la Vila, a plec a 8:45 del vespre amb les cobles Bisbal Jove i la Flama de Farners. A Calonge i Sant Antoni, a la plaça de la Concòrdia, ballada a les 10 de la nit amb la Cobla Foment del Montgrí. A Pals, a Cala Bruna, ballada a les 10 de la nit amb la Cobla Els Rossinyolets. A Peralada, la plaça Gran, ballada a les 10 de la nit amb una formació específica per aquesta activitat. A Llançà, al Passeig Marítim, ballada a les 10 de la nit amb la Cobla Baix Empordà. Per divendres, dia 14, a Ribes de Freser, a la plaça del Mercat, 38a trobada sardanista del Ripollès, ballada doble a les 5 de la tarda amb les cobles La Principal del Llobregat i Ciutat de Girona. A Maials, a la plaça de Liceu Sales, ballada a les 6 de la tarda amb la cobla Bongrins. A Torroella de Montgrí, a la plaça de la Vila, ballada a 7:45 de la tarda amb la cobla La Principal de Cassà. A Olot, a la plaça Catalunya, ballada a les 9 del vespre amb la cobla La Flama de Farners. A Banyoles, a la plaça Major, ballada a 9:45 de la nit amb la cobla La Principal de Banyoles. A Alp, a la plaça Major, ballada a les 10 de la nit amb la cobla Berga Jove. A Figueres, a la Rambla, ballada a les 10 de la nit amb la cobla Vila de la Jonquera. A Sant Feliu de Guíxols, al Passeig del Mar, ballada a 10:45 de la nit amb la cobla Marinada. Per dissabte dia 15, a Santa Cristina d'Aro, al Bell Lloc, ballada a les 12 del matí amb la cobla La Principal de Cassà. A Ribes de Freser, festa major, a la plaça del Mercat, ballada al matí a 2:45 i a la tarda a les 7 amb la cobla Marinada. A Camprodon, a Can Moll, ballada a les 6 de la tarda amb la cobla Vila d'Olesa. A Calella de Palafrugell, al Passeig de Sant Roc, ballada a 6:45 de la tarda amb la cobla Baix Empordà. A la Bisbal d'Empordà, a la plaça del Castell, concert a 6:45 de la tarda amb la cobla La Principal del Llobregat. A Platja d'Aro, a la plaça Major, ballada a 7:45 de la tarda amb la cobla La Principal de Cassà. A Banyoles, a la plaça Major, ballada a les 9 del vespre amb la cobla Reus Jove. A Olot, al Firal, a les 9 del vespre amb la cobla La Principal de Cassà. A Lloret de Mar, a la plaça de la Vila, ballada a les 10 de la nit amb la cobla Juvenívola de Sabadell. A Roses, a la plaça de les Botxes, ballada a les 10 de la nit amb la cobla La Principal d'Olot. A la Bisbal d'Empordà, als Jardins Torre Maria, ballada a 10:45 de la nit amb la cobla La Principal del Llobregat. I fins aquí el que és l'agenda d'aquesta setmana. Seguirem escoltant sardanes de Manel Sederra i Puig Ferrer per la cobla La Principal de la Bisbal, i ara ho farem amb la sardana El 25è Aplec de Banyoles.

Seguirem aquesta segona hora i avui ho farem sardanes a l'Escala per la Cobla Principal de l'Escala. Començarem amb la sardana Somni Escalenc, de Narcís Costa i Ventura. Sardana estrenada per la presentació de la Cobla Principal de l'Escala el 7 de març del 2004.

Havent escoltat Somni Escalenc, escoltarem Sardanes a la platja, de Lluís Albert Ribas. Sardana estrenada el 24 d'agost de 1975 per la Cobla Barcelona en el tercer certamen de sardanes i cançons de l'Escala.

Havent escoltat Sardanes a la platja, escoltarem Com un escalenc més, d'en Pere Fontàs. Sardana estrenada a l'aplec de l'Escala del 2001.

Havent escoltat com un escalenc més, escoltarem Grans Amics, de Joaquim Ostenguis d'una Veïta. Sardana estrenada el 18è aplec de la Sardana de l'Escala el 30 de maig de 1994, dedicada als seus companys de l'agrupació Avi Xaixo.

Havent escoltat Grans Amics, escoltarem Saltant les Roques, d'en Jaume Vilà i Comas. Sardana estrenada en 1946, inspirada en un esport escalenc que és saltar per les roques.

Havent escoltat Saltant les Roques, escoltarem Vell record de l'escala, de Lluís Cotxo i Güell. Sardana estrenada en 1988 i dedicada al poble de l'escala durant l'estada del mestre Cotxo a les files de la principal de l'escala.

Havent escoltat Bell record de l'escala, escoltarem Cant a l'Empordà, de Josep Maria Vilà i Saliner. Sardana estrenada en 1950, dedicada a la seva comarca, l'Empordà.

Començarem les peticions d'avui per la Roser Moles de Sant Pere de Torelló amb la sardana Ariadna de Sebastià Cabrisses.

Aquí comença Records de Ràdio. Els diumenges de 10 a 2 de la tarda, 4 hores per retrocedir el temps i escoltar aquelles melodies de sempre. Records de Ràdio.

Fa tant de temps. Records de ràdio. The fastest thing in the air. A Ripollès FM.

0: Tens un projecte agroalimentari? Vols donar més valor als teus productes o fer créixer la teva explotació? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei especialitzat d'atenció al sector agroalimentari de la comarca. T'acompanyem en la transformació i comercialització dels teus productes, en la recerca de canals de venda, ajuts o col·laboracions amb altres productors. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Compromesos amb el producte local, fem créixer el territori.
1: Què passa?
2: La Gemma ha anat a fer una entrevista de feina, però com que l'oficina no està adaptada, no hi pot pujar amb la cadira de rodes.
3: L'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació vetlla per garantir els drets de les persones davant de qualsevol forma de discriminació. L'oficina atén les persones discriminades i facilita la recepció, el seguiment i la gestió de les denúncies administratives que es poden presentar de manera presencial o telemàtica. També s'ofereix un servei de mediació. Més informació a nodiscriminació.igualtat.gencat.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallers, Bolívia, quin moment tan bonic, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP. Yo,
5: hey, check this out. Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps i Pipi Calzas Largas pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc. Hit Parade. Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: les boles de miralls. Que la dona et cridi al Wallman i que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy. Presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.
2: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.

0: les 11. Ripollès FM.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Segon dia de controls fronterers als aeroports i ports de l'estat espanyol per als passatgers que arriben d'Itàlia, amb un xoc diplomàtic amb Roma que va en augment. Les inspeccions de la Policia Nacional testimonials fins ara es reforçaran avui a l'aeroport del Prat, segons ha anunciat el govern espanyol, que ja ha avançat que intensificarà les revisions a tot l'estat i que no preveu la retirada de la mesura, almenys fins al 7 de setembre. Per la seva banda, l'executiu italià ha respost que tampoc cedirà i mantindrà el pols com a mínim fins dissabte vinent. D'altra banda, el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha assegurat que la situació a la ciutat autònoma és insostenible i totalment allunyada de la normalitat i ha demanat el retorn al Marroc de tots els que hi van entrar. La ciutat gestiona més de 1.300 menors, segons les dades del govern, però n'hi ha una xifra indeterminada que continua al carrer sense control oficial. Seguim a l'aeroport del Prat perquè els 5 dies de vaga indefinida que mantenen els treballadors de Ground Force ja acumulen més d'un centenar de vols afectats i mig centenar de cancel·lacions. A més, prop de 2.000 maletes es mantenen immobilitzades a les terminals per l'aturada convocada per la CGT en ple pic de les vacances d'estiu en la quinzena de l'any amb més operacions de l'any. Es preveu que l'aturada continuï produint afectacions durant els pròxims dies. I d'altra banda, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb un nivell de perill de 3 sobre 6 a una desena de comarques del litoral de Barcelona, Girona i l'Empordà. I el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha rebut fins a 12.143 al·legacions al Plater, segons ha informat aquest dissabte en un comunicat. Ara l'Institut Català de l'Energia ha començat l'anàlisi de les aportacions per introduir al Plater totes aquelles que siguin tècnicament viables. Un cop fet, el govern ja va anunciar que obriria un segon període d'al·legacions. Seguim parlant de política perquè la consellera de Salut, Olga Panés, vol incorporar ple rendiment el proper 25 d'agost al Consell Executiu, així ho ha assegurat en una entrevista a La Vanguardia. Recordem que Panés troba de baixa mèdica des que es va trencar el peroné en un accident domèstic a principis d'abril. I en els esports, el Barça acaba segon al triangular de pretemporada d'Udine. Els blaugranes es van imposar el primer partit al Nottingham Forest amb un gol de penal de Rafinha, però van perdre el partit decisiu davant l'anfitrió l'Udinese amb un gol en els darrers instants del partit. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER. Treballem el futur.
1: Un altre cop sense cobertura. I ara què faig?
2: Ara imagina com deu ser viure sense cobertura sanitària, social o legal. És la situació de milers de persones avui. Sense protecció, sense recursos, sense una llar digna. Persones desconnectades d'una societat que les deixa fora de cobertura. No deixis que es quedin fora. Ningú sense llar. Càritas.
3: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.
4: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç. Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIER, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallers, Bolívia, quin moment tan bonic, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

0: i Esteve Llop,
1: que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
0: i mil excuses per pujar el volum.
1: Això és Hit Parade.
2: Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
3: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Aquest divendres 14 d'agost t'espera amb el Vespreig Abadissa. Des de les 8 del vespre a 11:45 de la nit, gaudeix d'un còctel de benvinguda, d'una proposta gastronòmica per compartir i de la música en directe de Your Day Duet. Una combinació perfecta de gastronomia, música i bon ambient per viure una nit d'estiu inoblidable. No et quedis sense plaça. Reserva al 872-208-678 o escriu a hola@hotelabatissa.com. Vespreig Abadissa. Aquest 14 d'agost, deixa't sorprendre per una experiència única a l'Hotel Abadissa de Sant Joan de les Abadesses.
2: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: 12 us parla Eduard París. Segon dia de controls fronterers als aeroports i ports de l'estat espanyol per als passatgers que arriben d'Itàlia, amb un xoc diplomàtic amb Roma que va en augment. Les inspeccions de la Policia Nacional testimonials fins ara es reforçaran avui a l'aeroport del Prat, segons ha anunciat el govern espanyol, que ja ha avançat que intensificarà les revisions a tot l'estat i que no preveu retirar la mesura almenys fins al 7 de setembre. Per la seva banda, l'executiu italià ha respost que tampoc cedirà i mantindrà el pols com a mínim fins dissabte vinent. I en els 5 dies de vaga indefinida que mantenen els treballadors de Ground Force a l'aeroport del Prat ja s'acumulen més d'un centenar de vols afectats i mig centenar de cancel·lacions. A més, prop de 2.000 maletes es mantenen immobilitzades a les terminals per l'aturada convocada per la CGT en ple pic de les vacances d'estiu en la quinzena de l'any amb més operacions. Es preveu que l'aturada continuï produint afectacions els pròxims dies. I d'altra banda, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat avui un nou avís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb un nivell de 3 sobre 6 a una desena de comarques del litoral de Barcelona, Girona i l'Empordà. A més, Protecció Civil ja ha desactivat l'alerta per pluges fortes que han deixat uns 140 avisos als bombers en les darreres 48 hores i fins a 130 trucades al telèfon d'emergència 112. Cap incidència, això sí, ha estat de gravetat. Les tempestes s'han concentrat durant les tardes de divendres i d'ahir dissabte a les comarques del Pirineu, Prepirineu i la Catalunya central, amb xàfecs d'intensitat torrencial acompanyats en alguns casos de pedra, calamarsa i fortes ratxes de vent. Les pluges d'ahir, per exemple, van afectar especialment el Pirineu occidental, tot i que van arribar també al Ripollès amb registres destacats com els 58 litres a Boí, 38 dels quals en només 30 minuts, 45 a l'Agredon i els 28 a la Seu d'Urgell. I el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha rebut més de 12.000 al·legacions al Plater, segons ha informat en un comunicat. Ara l'Institut Català de l'Energia ha començat l'anàlisi de les aportacions per introduir al Plater totes aquelles que siguin tècnicament viables. Un cop fet, el govern ja va anunciar que obriria un segon període d'al·legacions. I en els esports, el Barça acaba segon al triangular de pretemporada d'Udine. Els blaugranes es van imposar el primer partit al Nottingham Forest amb un gol de penal de Rafinha, però van perdre el partit decisiu davant l'anfitrió l'Udinese, també amb un gol dels italians, als instants finals. I en ciclisme, recordem que avui s'acaba el Tour de França femení amb Paula Blasi amb el top 10 pràcticament assegurat. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
1: Tens una recepta en potencial i vols fer-ne un producte per vendre? A l'Aula d'Hostaleria del Ripollès posem a la teva disposició un obrador compartit equipat amb tot el que necessites per començar a produir de manera professional, seguint les normatives amb seguretat i qualitat. Ideal per a emprenedors, petits elaboradors i projectes agroalimentaris que volen fer el salt al mercat. Informa-te'n al telèfon 972 70 44 99 o escriu-nos a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. El teu futur comença aquí, amb productes d'aquí.
2: Ara més que mai, la Creu Roja hi és, al costat dels nens i nenes, dels avis i de la gent que està sola,
3: dels que no tenen feina i els que més ho necessiten.
2: Ara més que mai, Creu Roja.
4: N'estàs orgullós d'ells? I ells en poden estar de tu? Creu Roja.
2: Gràcies.
5: Viu la ràdio de sempre.

0: una.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. El conductor d'un turisme ha mort aquest matí en sortir de la via i volcar en un barranc a Fonollosa, a la comarca del Bages, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. L'avís de l'accident s'ha rebut a les 9 del matí al quilòmetre 11 de la PV-30 3008 entre Fonollosa i Canet de Fals. Per causes que encara s'estan investigant, el turisme ha sortit de la via i ha volcat en un barranc. A conseqüència del sinistre ha mort el conductor i únic ocupant del vehicle. Amb aquesta víctima ja són 81 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb un nivell de 3 sobre 6 a una desena de comarques del litoral de Barcelona, Girona i l'Empordà. Per la seva banda, Protecció Civil ha desactivat l'alerta per pluges fortes que han deixat uns 140 avisos als bombers en les darreres 48 hores i fins a 130 trucades al telèfon d'emergències 112. Cap incidència, això sí, ha estat de gravetat. Les tempestes s'han concentrat durant les tardes de divendres i d'ahir dissabte a les comarques del Pirineu, Prepirineu i la Catalunya Central, amb xàfecs d'intensitat torrencial acompanyats, en alguns casos, de pedra calamarsa i fortes ratxes de vent. Les pluges d'ahir van afectar especialment el Pirineu Occidental, tot i que van arribar també al Ripollès, amb registres destacats com els 58 litres a Boí, 36 dels quals en només 30 minuts, 45 litres a Lacredon o els 28 a la Seu d'Urgell. I d'altra banda, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha rebut més de 12.000 al·legacions al Plater, segons ha informat en un comunicat. Ara l'Institut Català d'Energia ha començat l'anàlisi de les aportacions per introduir al Plater totes aquelles que siguin tècnicament viables. Un cop fet, el govern ja va anunciar que obriria un segon període d'al·legacions. I Barcelona ha aconseguit recaptar fins a 835.000 euros després de tancar 150 expedients a empreses que gestionen pisos turístics. Els expedients finalitzats han permès regularitzar i recaptar els diners amb 457 liquidacions d'impost d'activitats econòmiques, augmentant alhora el padró anual d'aquestes en 220.000 euros. Els expedients s'emmarquen en el pla de regularització fiscal al sector turístic dut a terme per l'Institut Municipal d'Hisenda amb l'objectiu de regularitzar aquest impost en el sector dels habitatges d'ús turístic i apartaments també d'ús turístic. I en els esports, el Barça acaba segon al triangular de pretemporada d'Udine. Els blaugranes es van imposar al Nottingham Forest, però van perdre el partit decisiu davant l'Udinese. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tallets, la Lubic Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

0: Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari o operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, PAO PAONA de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIER. Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç. Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIER, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
1: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Aquest divendres 14 d'agost t'espera amb el vespreig Abadissa. Des de les 8 del vespre a 11:45 de la nit gaudeix d'un còctel de benvinguda, d'una proposta gastronòmica per compartir i de la música en directe de Your Day Duet. Una combinació perfecta de gastronomia, música i bon ambient per viure una nit d'estiu inoblidable. No et quedis sense plaça. Reserva al 872-208-678 o escriu a hola@hotelabatissa.com. Vespreig Abadissa. Aquest 14 d'agost, deixa't sorprendre per una experiència única a l'Hotel Abadissa de Sant Joan de les Abadesses.
0: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
2: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
3: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretssocials.gencat.cat/cercador-residències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa.
5: Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser.
6: Apunta't a bancsang.net/donar.
7: ¡Atención!

0: Sbaglio?
1: Que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
0: i mil excuses per pujar el volum.
1: Això és Hit Parade.
2: Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.

Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosch, carrer de Llorenç i Masdeu, 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Al Ripollès som la referència dels èxits. Ho sentim pels altres.
1: Ripollès FM, on sents la música.

escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les Rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé que quan hi sigui ho sabré.

Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis. Welcome to Jack!

0: Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ripollès FM.
1: Quan sentis que toques fons... Quan no puguis seguir no tinguis por, jo seré aquí quan et faci falta.
0: Creu Roja.
2: Tens una idea de negoci o vols fer créixer el teu projecte al Ripollès? A l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim espais i serveis perquè puguis començar a consolidar la teva activitat. Un obrador compartit per elaborar productes alimentaris amb totes les garanties. Un viver d'empreses amb espais adaptats i serveis de suport. I naus per activitats econòmiques pensades per a empreses que necessiten espai per créixer. Informa't al 972 70 44 99 o escriu a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Espais i oportunitats per fer créixer el teu negoci al territori.
0: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tallets, la Lubic Band, Xiula, el Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
3: Summer hits.
4: Oh my God, it's amazing.
5: Oh yeah.

0: Wait, what you...
1: Son las tres.
2: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Jurado. Els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig després d'una baralla entre dos grups al districte de Nou Barris de Barcelona, segons ha confirmat l'ACN de fonts policials. L'incident s'ha produït al voltant de les 5 de la matinada d'aquest mateix diumenge al carrer d'Almansa i no consten ferits. Precisament en aquest mateix carrer de Nou Barris va morir dijous passat un home per ferides d'arma blanca. Segons les primeres informacions, els Mossos no relacionen els dos fets i apunten que la batussa entre els dos grups ha anat pujant de to fins que un dels integrants ha tret un arma de foc i ha efectuat diversos trets. Els participants de la baralla han fugit ràpidament i han deixat abandonats dos vehicles a la zona. I parlem del compte enrere per l'eclipsi, que ja fa dies que està en marxa i avui estem ja a poc més de 72 hores de viure aquest fenomen. Precisament allotjaments i restaurants ho estan preparant tot per oferir experiències especials, mentre també es prepara un dispositiu especial de mobilitat des del Servei Català de Trànsit. I els experts, per la seva banda, continuen alertant de les diferents precaucions que s'hauran de prendre per poder veure l'eclipsi de forma segura. I per la seva banda, canviem de terç i parlem del Departament de Territori, que ha rebut un total de 12.143 al·legacions al Plater, l'eina de planificació que ha de determinar on es poden instal·lar projectes d'energies renovables a Catalunya. D'aquestes, la gran majoria, unes 10.000, corresponen a particulars. I parlem del temps, i és que el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb un nivell de 3 sobre 6 a una desena de comarques del litoral de Barcelona, Girona i l'Empordà. A més, els agents rurals activen avui el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt alt d'incendi forestal a 234 municipis de 23 comarques repartides per les 4 demarcacions del territori. Hi ha successos, el conductor d'un turisme ha mort aquest matí en sortir de la via i volcant un barranc a Fonollosa, al Bages. Amb aquesta víctima ja són 81 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I també hem de parlar d'un home de 61 anys que ha mort ofegat ahir dissabte a la tarda mentre es banyava mar endins a la zona de la platja de l'Estartit, a Torroella de Montgrí. L'home es trobava en una embarcació i s'ha llançat a l'aigua a nedar i no ha pogut tornar-hi. Un cop al port d'Estartit, el Servei d'Emergències Mèdiques ha confirmat que la persona ja havia mort. I hem de parlar d'esports i hem de parlar del Barça, i és que el no va poder guanyar el torneig internacional Friuli-Venesa-Julia Cup. Els blaugranes es van imposar al Nottingham Forest anglès per 1-0 amb gol de penal de Rafinha, però van perdre per idèntic resultat contra l'Udinese italià amb un gol encaixat en l'últim minut. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies.
5: Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix

0: Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
2: Hi ha alguna cosa pitjor que estar perdut, i és sentir-se perdut. Per això, a Càritas som amb els qui pateixen, per ajudar-los a trobar el seu camí. Som al seu costat, a qualsevol lloc i en tot moment, per defensar la seva dignitat. I som en les noves oportunitats, en l'inici d'una llar. I som en cada situació d'emergència, avançant cap a un món més just. Som amb tu. Allà on ens necessites, obrim camí a l'esperança. Càritas.
3: Busques feina? Aquesta és l'oferta de treball comarcal. Es necessita conductor amb carnet C i camió grua. Director o directora de cuina per liderar el desenvolupament d'una proposta gastronòmica d'un restaurant. Gerocultor, gerocultora. Carnisser, carnissera. Dependent, dependenta de farmàcia. Si estàs interessat o interessada o vols més informació, crea el teu propi perfil de manera gratuïta a uier.org o també podeu enviar un correu a borsadetreball@uier.org o trucar al telèfon 972-703-111.
4: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.
5: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Aquest divendres 14 d'agost t'espera amb el vespreig Abadissa. Des de les 8 del vespre a 11:45 de la nit, gaudeix d'un còctel de benvinguda, d'una proposta gastronòmica per compartir i de la música en directe de Your Day Duet. Una combinació perfecta de gastronomia, música i bon ambient per viure una nit d'estiu inoblidable. No et quedis sense plaça. Reserva al 872-208-678 o escriu a hola@hotelabatissa.com. Vespreig Abadissa. Aquest 14 d'agost, deixa't sorprendre per una experiència única a l'Hotel Abadissa de Sant Joan de les Abadesses.
6: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
7: Tim, come up. Hi.

0: les 4.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. Queden poc més de 72 hores per viure l'eclipsi total de sol del 12 d'agost i el fenomen ja fa dies que es nota més enllà de l'interès astronòmic. L'eclipsi també s'ha convertit en una oportunitat per al sector turístic i comercial. A Tarragona, hotels i càmpings afronten les últimes reserves abans del fenomen amb una ocupació d'entorn del 95%. A la Plana de Lleida, en canvi, alguns allotjaments ja han penjat el cartell de ple i l'increment de la demanda també s'ha traslladat als preus. Passar la nit del 12 al 13 d'agost en un hotel pot arribar a costar 3 vegades més que habitualment en ple mes d'agost. L'arribada de milers de persones també obligarà a reforçar la mobilitat. El Servei Català de Trànsit ha preparat un dispositiu especial amb especial atenció a l'AP7, sobretot a partir de Cambrils, on l'autopista passa de 3 a 2 carrils per sentit i es concentra un dels principals punts de congestió previstos. I davant d'aquest fenomen, que es podrà veure durant poc més d'un minut, els experts insisteixen en la seguretat. No s'ha de mirar mai directament al sol sense protecció adequada perquè pot provocar lesions oculars irreversibles. Cal utilitzar les ulleres específiques i homologades i extremar també les precaucions amb càmeres i telèfons mòbils. I hem de parlar del Departament de Territori, que ha rebut un total de 12.143 al·legacions al Plater, l'eina de planificació que ha de determinar on es poden instal·lar projectes d'energies renovables a Catalunya. De les més de 12.000 al·legacions presentades, la gran majoria, unes 10.000, corresponen a particulars, i més de 1.300 han estat presentades per entitats supramunicipals i corporacions locals, mentre que unes 500 provenen d'entitats de la societat civil. I parlem del temps, perquè el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb un nivell de 3 sobre 6 a una desena de comarques del litoral de Barcelona, Girona i l'Empordà. A més, els agents rurals mantenen avui el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt alt d'incendi forestal a 234 municipis de 23 comarques repartides per les 4 demarcacions del territori. Precisament sobre aquest temps, ahir ja va haver aquestes tempestes i el Parc Nacional d'Aigüestortes ha tancat el pàrquing del Prat de Pierró a l'accés de l'espai natural pel municipi d'Espot, al Pallars Sobirà, per les afectacions causades per una allau de terra i pedres al barranc del Puy de Linyà durant el temporal d'ahir dissabte. S'estan fent tasques de neteja a l'espai per retirar els materials que ha deixat l'esllavissada amb la previsió de reobrir una part de l'aparcament de cara a demà dilluns. I parlem dels esports, i és que el Barça no va poder guanyar el torneig internacional Friuli Venezia Giulia Cup. Els blaugranes es van imposar al Nottingham Forest per anglès per 1-0 amb gol de penal de Rafinha, però van perdre per idèntic resultat contra l'Udinese italià amb un gol encaixat en l'últim minut. El proper compromís de pretemporada del Futbol Club Barcelona serà diumenge dia 16 a Basilea, a Suïssa. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
4: Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: Tens un projecte agroalimentari? Vols donar més valor als teus productes o fer créixer la teva explotació? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei especialitzat d'atenció al sector agroalimentari de la comarca. T'acompanyem en la transformació i comercialització dels teus productes, en la recerca de canals de venda, ajuts o col·laboracions amb altres productors. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Compromesos amb el producte local, fem créixer el territori.
1: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
2: Torna al Festival Inspira Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallers, Bolívia, quin moment tan bonic, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

0: VIP 45. Als 70s, 80s i 90s, a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret,
1: let's go tonight. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. Queden poc més de 72 hores per viure l'eclipsi total de sol del 12 d'agost i el fenomen ja fa dies, que es nota més enllà de l'interès astronòmic. L'eclipsi s'ha convertit en una oportunitat per al sector turístic i comercial. A Tarragona, hotels i càmpings afronten les últimes reserves abans del fenomen amb una ocupació d'entorn del 95%. I a la Plana de Lleida, en canvi, alguns allotjaments ja han penjat el cartell de ple i l'increment de la demanda també s'ha traslladat als preus. Passar la nit del 12 al 13 d'agost en un hotel pot arribar a costar 3 vegades més que habitualment en ple mes d'agost. I és que l'arribada de milers de persones també obligarà a reforçar la mobilitat. Precisament des del Servei Català de Trànsit s'ha preparat un dispositiu especial, amb especial atenció a l'AP7, sobretot a partir de Cambrils, on l'autopista passa de 3 a 2 carrils per sentit i es concentrarà un dels principals punts de congestió previstos. Davant d'aquest fenomen, que es podrà veure durant poc més d'un minut, els experts insisteixen en la seguretat. No s'ha de mirar mai directament al sol sense protecció adequada, perquè et pot provocar lesions oculars irreversibles. Cal utilitzar ulleres específiques i homologades i extremar també les precaucions amb càmeres i telèfons mòbils. I parlem del Departament de Territori, que ha rebut un total de 12.143 al·legacions al Plater, l'eina de planificació que havia de determinar on es poden instal·lar projectes d'energies renovables a Catalunya. D'aquestes més de 12.000 al·legacions presentades, la gran majoria, unes 10.000, corresponen a particulars i més de 1.300 han estat presentades per entitats supramunicipals i corporacions locals, mentre que unes 500 provenen d'entitats de la societat civil. Ara, un cop revisades després i que s'hagi tornat a aplicar en aquest plàter, hi haurà un segon període d'al·legacions. I parlem en plana internacional, i és que el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha advertit avui que el rebutja el pla per a Gaza del president dels Estats Units, Donald Trump, anunciat el juliol. Netanyahu ha avisat que l'exèrcit hebreu no es retirarà de la franja fins que asseguren que Hamas sigui totalment desarmat. A finals de juliol, Trump va anunciar un acord amb Hamas i tots els altres grups armats a Gaza per al seu desarmament complet. I parlem en successos, i és que el conductor d'un turisme ha mort aquest matí en sortir de la via i volcant un barranc a Fonollosa, al Bages. Amb aquesta víctima ja són 81 les persones que han mort en guanyar les carreteres catalanes. I també els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig després d'una baralla entre dos grups al districte de Nou Barris, a Barcelona, segons ha confirmat l'ACN de fons policials. Els Mossos apunten que la batussa entre els dos grups ha anat pujant de to fins que un dels integrants ha tret una arma de foc i ha efectuat diversos trets. I per últim, en esports, el Barça no va poder guanyar el torneig internacional fruit i Venècia, Júlia Cap. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Ara ha arribat el moment. Ara hi faltes tu. Festa amb voluntària. Festa amb voluntari. Festa Grans Lovers. Ser millors. Creu Roja.
1: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'Ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Aquest divendres 14 d'agost t'espera amb el Vespreig Abadissa. Des de les 8 del vespre a 11:45 de la nit, gaudeix d'un còctel de benvinguda, d'una proposta gastronòmica per compartir i de la música en directe de Your Day Duet. Una combinació perfecta de gastronomia, música i bon ambient per viure una nit d'estiu inoblidable. No et quedis sense plaça. Reserva al 872-208-678 o escriu a hola@hotelabatissa.com. Vespreig Abadissa. Aquest 14 d'agost, deixa't sorprendre per una experiència única a l'Hotel Abadissa de Sant Joan de les Abadesses.
2: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
3: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa.
4: Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser.
5: Apunta't a banksang.net/donar.
6: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
7: Genís Martínez, fem dissabte.
8: Genís Martínez...

0: Satèl·lit, operari operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paó paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIER. Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç. Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIER, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
1: Another summer hit.

0: Factoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. Queden poc més de 72 hores per viure l'eclipsi total de sol del 12 d'agost i el fenomen ja fa dies que es nota més enllà de l'interès astronòmic. L'eclipsi també s'ha convertit en una oportunitat per al sector turístic i comercial. A Tarragona, hotels i càmpings afronten les últimes reserves amb una ocupació d'entorn del 95%. I a la plana de Lleida, l'increment de la demanda també s'ha traslladat als preus. Passar la nit del 12 al 13 en un hotel pot arribar a costar 3 vegades més que habitualment en ple mes d'agost. I si aquesta arribada de milers de persones també obligarà a reforçar la mobilitat, el Servei Català de Trànsit ha preparat un dispositiu especial amb especial atenció sobretot a l'AP7, sobretot a partir de Cambrils, on l'autopista passa de 3 a 2 carrils per sentit i es concentrarà un dels principals punts de congestió previstos. I parlem del temps i parlem que el Servei Meteorològic de Catalunya manté avui activat un avís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb un nivell de 3 sobre 6 a una desena de comarques del litoral de Tarragona, de Barcelona, Girona i l'Empordà. Precisament, moment de revisar la situació meteorològica. Marc Jaureguizar.
3: Les darreres hores del matí i primeres hores de la tarda hem anat tinguent ruixats sorpresa que han anat afectant a diverses comarques, sobretot, per exemple, al Baix Penedès. Amb un migdia que ha tornat a fer calor, molta calor, sobretot a l'interior de les comarques de Girona, on hem arribat als 40 graus a Castelló d'Empúries i per sobre els 39 a la Bisbal d'Empordà. Amb una tarda que hem anat tinguent ruixats, sobretot afectant al Pirineu, el gruix de les precipitacions arribaran de cara a les properes hores i afectaran, sobretot, al Pirineu més occidental. Demà dilluns començarem la jornada amb la presència abundant de molts núvols, sobretot a tota la franja de Ponent, i de fet, a primeríssimes hores no descartem que pugui aparèixer algun ruixat que pugui anar acompanyat de tempesta i que afecti sobretot al massís dels Ports i també a la serra del Montsià. Durant la jornada tindrem el pas de molta nuvolositat i a la tarda ens arribaran moltes més precipitacions que afectaran el Pirineu Occidental i una altra vegada a l'interior de les Terres de l'Ebre. Una calor que continuarà ben intensa a les hores centrals del dia.
2: I en plana internacional, el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha advertit aquest diumenge que rebutja el pla per a Gaza del president dels Estats Units, Donald Trump, anunciat al juliol. Netanyahu ha avisat que l'exèrcit hebreu no retirarà de la franja fins que, asseguren, Hamas sigui totalment desarmat. Recordem que a finals de juliol Trump va anunciar un acord amb Hamas i tots els altres grups armats de Gaza per al seu desarmament complet. I parlem d'esports i parlem del que el Barça no va poder guanyar el torneig internacional Friuli Venezia Giulia Cup. Els blaugranes es van imposar en el primer partit al Nottingham Forest, però van perdre el segon per idèntic resultat. El pròxim compromís del Futbol Club Barcelona serà diumenge dia 16 a Basilea, a Suïssa. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Perruqueria Trini Caro, de la plaça Josep Tarradellas, número 7 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, Detalles, Bolívia, quin moment tan bonic, la Lubic Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
1: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
2: Yo, hey, check this out.
3: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
4: i Pipi Calces Largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
3: Hit Parade.
5: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: les boles de miralls. Que la dona et cridi al Woman i que Michael Jackson et rodi el cor en cada dia.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit, hit, boy. Presentat per Jordi Casas, l'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.
2: Tens un comerç o un restaurant al Ripollès? Vols incorporar producte local i de qualitat al teu negoci? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim assessorament personalitzat per connectar-te amb productors agroalimentaris locals i facilitar-te l'accés a productes de proximitat. T'ajudem a valorar, diferenciar i comunicar el producte local al teu establiment. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu a

0: les 7.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Jurado. Queden poc més de 72 hores per viure l'eclipsi total de sol del 12 d'agost i el fenomen ja fa dies que es nota més enllà de l'interès astronòmic. L'eclipsi s'ha convertit en una oportunitat per al sector turístic i comercial. A Tarragona, hotels i càmpings ja afronten les últimes reserves amb una ocupació d'entorn del 95%. A la Plana de Lleida també s'ha incrementat la demanda i s'ha traslladat en els preus. Passar la nit del 12 al 13 d'agost en un hotel pot arribar a costar 3 vegades més que habitualment en ple mes d'agost. El que també s'ha de tenir molt en compte és l'arribada d'aquestes persones que sobretot arribaran per carretera i això ha obligat a reforçar la mobilitat. Precisament des del Servei Català de Trànsit s'ha preparat un dispositiu especial amb especial atenció precisament a l'AP7. Sobretot a partir de Cambrils, on l'autopista passa de 3 a 2 carrils per sentit i es concentra un dels principals punts de congestió previstos. A banda d'això, els experts segueixen informant i recalcant que s'ha d'utilitzar les ulleres específiques i homologades per mirar directament al sol i sobretot extremar també les precaucions amb càmeres i telèfons mòbils. I hem de parlar en plana internacional i és que el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha advertit avui que rebutja el pla per a Gaza del president dels Estats Units, Donald Trump, anunciat el juliol. Netanyahu ha avisat que l'exèrcit hebreu no es retirarà de la franja fins que asseguren Hamas sigui totalment desarmat. A finals de juliol, recordem que Trump va anunciar un acord amb Hamas i tots els altres grups armats a Gaza per al seu desarmament complet. I tornem a casa nostra i parlem que el Departament de Territori ha rebut un total de 12.143 al·legacions al Pla Ter, l'eina de planificació que ha de determinar on es poden instal·lar projectes d'energies renovables a Catalunya. De les més de 12.000 al·legacions presentades, la gran majoria, unes 10.000, corresponen a particulars. I més de 1.300 han estat presentades per entitats supramunicipals i corporacions locals, mentre que unes 500 provenen d'entitats de la societat civil. I també hem de repassar en el temps que el Servei Meteorològic de Catalunya manté avui activat un avís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb un nivell de 3 sobre 6 a una desena de comarques del litoral de Barcelona, Girona i l'Empordà. I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut 13 persones durant la celebració del Brunch Electronic Festival, que se celebrava aquest cap de setmana al Parc del Fòrum de Barcelona i que ha plegat 26.500 assistents en el moment de màxima afluència. Segons el balanç de la policia, 7 dels arrestats havien robat 74 mòbils i 3 més han sigut detinguts acusats de temptativa de furt de telèfon. I en esports, el Barça no va poder guanyar el torneig internacional Friuli Venezia Giulia Cup i va quedar en segona posició del triangular. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: L'IPAMA Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés, número 41 de Ripoll, us ofereix una nova hora d'èxit.

0: Un altre cop sense cobertura. I ara què faig?
1: Ara imagina com deu ser viure sense cobertura sanitària, social o legal. És la situació de milers de persones avui. Sense protecció, sense recursos, sense una llar digna. Persones desconnectades d'una societat que les deixa fora de cobertura. No deixis que es quedin fora. Ningú sense llar. Càritas.
2: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.
3: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER, treballem el futur.
4: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
5: Genís Martínez, fem dissabte.
6: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
5: Fem dissabte. Genís Martínez.
4: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.
3: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Aquest divendres 14 d'agost t'espera amb el vespreig Abadissa. Des de les 8 del vespre a 11:45 de la nit gaudeix d'un còctel de benvinguda, d'una proposta gastronòmica per compartir i de la música en directe de Your Day Duet. Una combinació perfecta de gastronomia, música i bon ambient per viure una nit d'estiu inoblidable. No et quedis sense plaça. Reserva al 872-208-678 o escriu a hola@hotelabatissa.com. Vespreig Abadissa. Aquest 14 d'agost, deixa't sorprendre per una experiència única a l'Hotel Abadissa de Sant Joan de les Abadesses.
4: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP. Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Deposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç. Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIER, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
7: Hey, what's up? It's your buddy.

0: Les Puig. Ripollès FM.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. Queden poc més de 72 hores per viure l'eclipsi total de sol del 12 d'agost i el fenomen ja fa dies que es nota més enllà de l'interès astronòmic. L'eclipsi també s'ha convertit en una oportunitat per al sector turístic i comercial. Precisament a Tarragona, hotels i càmpings ja afronten les últimes reserves amb una ocupació d'entorn del 95%. A la Plana de Lleida també s'està notant. Alguns allotjaments ja han penjat el cartell de ple i l'increment de la demanda també s'ha traslladat als preus. Passar la nit del 12 al 13 d'agost en un hotel pot arribar a costar 3 vegades més que habitualment en ple mes d'agost. I tot això davant d'un fenomen que es podrà veure poc més d'un minut. Els experts insisteixen en la seguretat, i és que no s'ha de mirar mai directament al sol sense protecció adequada, perquè pot provocar lesions oculars irreversibles. Cal utilitzar les ulleres específiques i homologades i extremar també les precaucions amb càmeres i telèfons mòbils. A tot això hi haurà molta mobilitat en aquell dia 12, i per això el Servei Català de Trànsit ha preparat un dispositiu especial, sobretot amb especial atenció a l'AP7 i en concret en el punt de Cambrils, on l'autopista passa de 3 a 2 carrils per sentit i s'esperen múltiples congestions. I hem de parlar del Departament de Territori, que ha rebut un total de 12.143 al·legacions del Plater, l'eina de planificació que ha de determinar on es poden instal·lar projectes d'energies renovables a Catalunya. De les més de 12.000 al·legacions presentades, la gran majoria, unes 10.000, corresponen a particulars, i més de 1.300 han estat presentades per entitats supramunicipals i corporacions locals, mentre que unes 500 provenen d'entitats de la societat civil. Hi ha successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut 13 persones durant la celebració del Branch Electronic Festival, que se celebrava aquest cap de setmana al Parc del Fòrum de Barcelona, i que ha plegat 26.500 assistents en el moment de màxima afluència. Segons el balanç de la policia catalana, 7 dels arrestats havien robat 74 mòbils i 3 més han sigut detinguts acusats de temptativa de furt de telèfon. A més, un dels detinguts està acusat d'un delicte de salut pública per possessió de drogues, un altre ha sigut arrestat per agressió sexual amb tocaments i un més per requeriment judicial perquè hi havia una ordre d'detenció en contra seva. Precisament encara en plena de successos, un conductor d'un turisme ha mort aquest matí en sortir de la via i volcant un barranc a Fonollosa, al Bages. Amb aquesta víctima ja són 81 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I encara hem de parlar en plan internacional de que el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha advertit avui que rebutja el pla per Gaza del president dels Estats Units Donald Trump anunciat al juliol. Netanyahu assegura que no retirarà l'exèrcit hebreu de la franja fins que asseguren Hamas sigui totalment desarmat. I per últim, en esports, el Barça ha quedat en segona posició en el torneig internacional Fruili Venezia Giulia Cup. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies.
1: VIP Informàtica, del carrer Montgrony, número 8 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.